0: Ya sabes que para poder presumir de ponerte siempre lo mejor, hemos de tener siempre la mejor selección musical. Aplauso genial, para el merecidísimo éxito de Bruno Mars.
1: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
2: Pingüiradio.com i sintonitza la diferència.

0: 100% que todo lo que vas a escuchar son éxitos, así que te invito a que te quedes conmigo y que juntos disfrutemos de esta larga lista de éxitos que tengo aún por delante para disfrutar aquí, en tu radio.
1: Arriben les festes de Can Picafort. No aturarem fins al 16 d'agost. Proves esportives, ball de bot i pujada al pal ensabonat. La música en directe de la Festa Blanca del dissabte dia 8 o el passacarrers i Festa Flower Power del divendres dia 14 a la plaça Cervantes. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost, a Mollada d'Àneres i per acomiadar les festes, el Gran Castell de Focs Piromusicals. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. De l'1 al 16 d'agost, festes d'estiu a Can Picafort.
2: Fitwi Radio. Fitwi Radio.